0: L'arranjament escolar s'ha cebat una vegada més amb l'escola pública en un barri on la resta de centres educatius, o sorpresa, són concertats. Recordem que a la concertada, amb tots els meus respectes cap a aquesta, hi ha pagaments que a l'escola pública no es fan, com l'uniforme, en alguns aparells tecnològics obligatoris o preu de menjador molt superior. Si llevem aquesta aula de 3 anys, obliguem a moltes famílies a apuntar-se a la concertada per proximitat a casa o conciliació. Això és llibertat educativa? Estic cabrejadíssima, ja fa dies, crec que com molts. El ninguneig als docents es justifica amb consignes com que les propostes estan polititzades. De deberes? Per això a Catalunya, que governa el PSOE, es reclama quasi el mateix, no? O altres comunitats autònomes de diversos colors polítics. El que passa al Romeral és un símptoma més del menyspreu. De deberes hi ha que fer un arranjament quan és evident que la matrícula que hi ha és suficient per conservar les 3 aules? Sempre els perjudicats són els de l'escola pública, la que és de totes i tots. Estic enfadada, i no és política, és dret a una educació universal, pública, lliure, laica i en valencià.
1: Notas necrológicas.
2: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a la edad de 84 años doña Ana Far Ordines. Anita. Los oficios de misa corpore en sepulto tendrán lugar este lunes 1 de junio a las 10 horas en la capilla del Tanatorio San Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del Tanatorio San Jordi en la zona norte, en la calle Roís de Corella 14. Ha fallecido a la edad de 91 años Isabel Escribá Pérez, natural de Alcoy. Los oficios de misa corpore en sepulto tendrán lugar este lunes día 1 de junio a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de la zona norte.
1: Descansen en paz.

0: por hoy. Ángels Barceló.
1: Radio Alcoy. Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 26 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
4: Hola, bon dia i benvinguts al programa Hoy por hoy, Alcoy, de 8 dilluns, 1 de juny, que comencem aquest mes i en el que tindrem nombrosos continguts. El primer d'ells serà una nova entrega del programa Històries de Sí, de Ací, amb el CAEA, Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics. En aquesta ocasió parlarem amb el professor i historiador Lluís Vidal. Després escoltarem una entrevista amb els components de la societat musical El Trabajo, del seu grup de teatre, els quals presenten l'obra de teatre El Cianuro, Solo o con Leche, que estrenaran aquest mateix dissabte 6 de juny en el Teatre Salesians, en l'Alcoi Plaza Teatre. Per acabar aquesta primera hora podem escoltar, serà el torn d'Enrique Rodes, qui ens parlarà en aquesta ocasió sobre la figura del rei Jaume I en el seu 750 aniversari de la seva mort. Ja en la segona hora podrem escoltar a Joana Cirera, qui ens explicarà la programació del Club d'Amics i Amigues de la UNESCO per aquest mes de juny. I junt a Joana tindrem a la Alemanya, afincada a la nostra ciutat, Verena Strix. Verena és la protagonista de la xerrada que tindrà lloc aquest mateix dimecres 3 de juny, la qual ens parlarà d'un viatge en bicicleta per 29 països amb més de 22.000 quilòmetres. Molt interessant aquest testimoni. I per últim, tindrem la secció de Suïa a la ràdio, però que en aquesta ocasió, principi de mes, tindrem a l'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc. No va poder estar la setmana passada, a finals de mes, i el tindrem en aquesta setmana, inicis de mes. Moltes gràcies de nou per la seva atenció i comencem.

0: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
1: I avui de nou ens acompanya Lluís Vidal Pérez, historiador, professor de l'Institut Pare Vitòria, secretari del CAEA. Benvingut, Lluís.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Bueno, pues tenim una nova tanda de viatgers que han estat per la nostra ciutat. Tornem a tindre a Lluís per a continuar parlant-nos d'estos viatgers per Alcoi, veritat, no?
2: Sí, és un tema que ens ha condit, ens ha donat per a quatre programes. Jo crec que avui sí que ja acabem amb ells, val? Sinó que anem a parlar d'alguns més. Mira, ens havíem quedat a mitjan segle XIX, concretament ara estem en 1853,

0: És un naturalista que ve des d'Alacant en carro com a part d'una expedició científica. Passa una nit i prosseguís cap a Xàtiva i va fent algunes observacions sobre el paisatge, la construcció de la carretera, que en aquest moment ja estava arribant així, des de València. I, en fi, sempre tots deixen alguna pinzelleta interessant. I en el 59 tenim un plànol molt, molt detallat de Francisco Coello. Això en realitat formava part d'un projecte de Pasqual Madoz, que va ser ministre, que era el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Pues per acompanyar aquest diccionari li encarreguen a Coello que faça un atlas d'Espanya i posesiones d'ultramar. I fa uno de la província d'Alacant i ahí apareix un planet d'Alcoi, ja dic, amb molta toponímia i molts detallets molt interessants de 1859. I en fi, bàsicament podíem començar en estos.
1: Molt bé. Lluís, a banda de, recorde, per exemple, Bartolomé José Gallardo, el mencionaves al programa anterior, hi ha algun altre visitant que puguem considerar il·lustre?
0: Mira, doncs precisament ara, en 1862, tenim dos dels més il·lustres que han passat i, a més, un testimoni molt conegut. Són dos francesos, el baró Jean-Charles d'Avilier i l'il·lustrador Gustave Doré, que és un dels gravadors més coneguts del segle XIX. Aquest home va fer, per exemple, va il·lustrar una edició de Del Quijote i una altra de la Divina Comèdia, no?, que molt, molt famoses. I passen per Alcoi casualment en festes. Ells no s'ho esperaven, però es troben a Alcoi en festes i deixen un interessant testimoni ni de com eren les festes d'aquell moment, i damunt Doré fa tres gravats ambientats així en el coll, no?, que es donen una imatge molt particular d'eixa festa, no? Molt curiós.
1: Bueno, ja que estem entrant en una època en què comença a ser, sembla, més fàcil, entre cometes, això sí, viatjar i arribar al coll, és aixina, Lluís, no?
0: Sí, efectivament, ja ho hem mencionat, no? Fins a 1859 ja arriba així la carretera que estaven fent des de València. De fet, és quan es completen el pont de la Petxina i el de Sant Roc. I es fa el tram del barranc de la Batalla, tan difícil. A partir d'aquest moment ja no n'hi havia que pujar a Sant Antoni i tornar a baixar, no?, per anar cap a Alacant. Un poquet després, en 1879, ja es fa la Carrasqueta, també. Per tant, la cosa ja no era el mateix que vindre en una mula, lògicament. També tenim servei de carruatges des dels anys 50 del segle XIX cap a Alacant i un poc després també cap a Xàtiva. Es tardava prou, a Alacant es tardava 9 hores i a Xàtiva 7 hores, però bueno, ja no era el mateix. I ja a finals de segle, 1893, ja tenim el ferrocarril. Primer el de Gandia i uns anys després el de Xàtiva. I bueno, pues, aprofiten per vindre alguns més. Per exemple, en 1888 tenim a René Niclès, un geòleg francès que va fer tres viatges per esta zona. En total va estar més de 8 mesos, però no en el coll, en referís que sigui per la província. I este era com a part dels estudis de la seva tesi doctoral sobre aspectes geològics de la província d'Alacant i del sud de la de València. I un testimoni també molt curiós, en 1902, són dos britànics que són Rowland Zillmer i el capità Saint-Leger, que estos venen a posta a festes de monos i cristians. Han sentit parlar d'elles i venen un 20 d'abril, s'instal·len en l'Hotel Comercio, en la plaça d'Espanya, i s'estan fins al 24 d'abril, és a dir, que estan totes les festes. I bueno, és un testimoni que és una meravella. A més, enamorats del coll, es fascina tot, els colors dels trajes, en fi, i compten molts detalls curiosos. Estos, per cert, Adrián Miró ho va recopilar en una publicació específica, Les fiestas de moros y cristianos vistas por Rowland Zillmer, no? Que és un llibret, a mi ara ja està exhaurit, però que es pot trobar en la biblioteca, per exemple.
1: Lluís, hem arribat ja al segle XX. Et quedaria algun viatger digne de menció?
0: Anem a dir dos més ja per a tancar, si els sembla. Ciro Bayo és un aventurer i escriptor de vida bohèmia. Té diversos relats de viatges, en un dels quals passa per Alcoi i assisteix a l'enterrament d'una baronessa. Clar, el tema del cementeri ja saps que a mi m'interessa especialment, no? I el que diu allí no ens quadra en el cementeri actual. Per el que diu, sembla que fora el cementeri vell encara. Què passa? Que este viatge s'ha documentat després en 1908 i en 1908 el cementeri vell ja no estava, s'havia desmantelat en 1902. I fins i tot ella replega alguns epitafis que nosaltres després hem vist que estan en altres llocs. Jo em fa la sensació de que és un viatger fictici, com aquells que veiem en programes anteriors, no? Conta que ha passat per ací, però al final veus que el que diu ho pot haver tret d'altres.

0: jocs, perfectament, no, no està massa clar. I ja l'últim, ja s'iniciem ja molt de la cronologia perquè ja saltem a 1925. Però bueno, per a tancar, és curiós, és també dels Estats Units, són dels pocs estatunidencs que tenim constància que passen per Alcoi, i en aquest cas el que ens deixa són dos gravats que són poc coneguts, un és una vista de la plaça d'Espanya i altre una altra vista des del viaducte, que ja estava, no? Es veu tota la part d'esta del paredó de Merita i tot això. Bé, són dos testimonis ja que ens serveixen un poc per a tancar, perquè després, lògicament, ja en el segle XX passa moltíssima més gent per ací, o ací va vindre un dia Àngel Benito a parlar-nos, no?, dels forasters que van passar en la Guerra Civil, per exemple, no? I ara seria un altre tema, i que, si els sembla, tanquem esta sèrie ací.
1: Sí, tanquem este cicle que, de moment, si no trobem un altre viatgers dels primers que estan documentats a la nostra ciutat, quan les comunicacions, com bé explicava Lluís, no eren el que són en l'actualitat i quan el turisme no era un negoci com el coneixem en l'actualitat, si només ve una aventura.
0: Sí.
1: Dignes de mencionar tots els viatgers que hem tingut a la nostra ciutat en estos quatre capítols que hem tingut amb Lluís Vidal Pérez, historiador, professor de l'Institut Pare Vitòria i secretari del CAEA. Lluís, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.
2: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
3: Continuem amb el programa Hoy por Hoy Alcoi. El que anem en els pròxims minuts és a parlar de teatre i anem a fer-ho amb la Societat El Trabajo, en concret en la seva secció Teatro Clásico El Trabajo, perquè aquest mateix dissabte, 6 de juny, ho tenim ja molt a propet, a partir de les 7 de la vesprada, de les 19 hores, a Alcoi Plaza Teatre, el que era l'antic, bueno, el que és el Teatre Salesians, representa l'obra El cianuro solo o con leche, de Juan José Alonso Millán. I el que han fet ha sigut comptar així en els estudis de Radio Alcoi amb la presència del seu director, que és Raül Roldán. Bon dia, Raül.
4: Hola, molt bon dia, què tal?
3: Moltes gràcies de nou per vindre així als estudis de Radio Alcoi.
4: Sempre un plaer.
3: Molt bé. I ves, molt ben acompanyat per les dos protes, sí. Les dos principals actrius. Pepa Talents, hola, bon dia, Pepa.
5: Hola, bon dia.
3: Què tal? Moltíssimes gràcies. I
5: gràcies,
3: Lola Calafí, bon dia, Lola.
6: Bon dia.
3: Molt bé, moltes gràcies també. Ja havies vengut, jo recordo haver-te entrevistat, sí. Has fet ja moltes obres.
6: Soc una assídua de Radio Alcoi.
3: Estupendo. Això és fantàstic. I a veure, i esta xica no volia parar, però xica, bon dia almenys, l'apuntadora, Montse Pérez, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: A veure, la faena d'apuntadora és importantíssima, és
7: sí.
3: Clau, perquè si no, estes dos actrius principals dirien, ai, que m'ha perdut, i ahí estàs tu enseguida.
7: És molt important, sí.
3: Clar que sí, molt bé, Montse, doncs res, t'agraïm molt també que estigués amb nosaltres així, en els estudis de Ràdio Alcoi. I anem a veure, Raül, explica'ns un poquí com sorgís, com te prepareu esta obra, contant-me un poc.
4: A veure, pues nosaltres des de la Societat del Trabajo lo que tenim clar és que fem un teatro anual i una sarsuela l'any. I entonces, claro, ja vam fer l'any passat Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás, de Jardir Poncela, i tocava preparar una nova producció. Entonces es van posar mans a l'obra, van buscar quina seria l'obra seleccionada i que més podia, pues això, acoplar-se al nostre elenco i tal, i vaig trobar esta del cianuro solo con leche, de conforme has dit, de Juan José Alonso Millán, que és molt coneguda, té moltíssimes versions, i vamos, la vam llegir, mos va agradar, vam tocar l'elenco, vam continuar tots, i així que endavant.
3: Enseguida, ¿no? Lola, con el Badier Raúl, tú, avant, enseguida.
6: Yo sí, enseguida. Lo que diga él, yo sentiré a la piscina, igual.
3: Sin problema. Pepa, tú igual también, ¿no?
5: Sí, sí, igual.
3: Sí, ¿no? A ver, ¿qué conta? ¿Qué digo, cianuro? A ver, contam. Porque yo te he dicho enseguida, ¿es como arsénico por compasión la peli? Y digo, bueno, también, es una travesía.
4: O sea, en la obra de teatro, estas va a estrenar en la 60, alrededor de, si no recuerdo mal, del 65, por ahí, con lo cual te ya su tiempo, pero no deja de ser una obra de un humor negre a la inglesa, molt, molt, molt, molt bona, que no és una comèdia a l'ús que ens fa riure per les situacions, sinó que el text està molt ben escrit i és el propi text el que ens ajuda tant a l'equip tècnic com a direcció com als actors i actrius a traure aquesta comicitat en el públic. No veurem líos de faldes, no veurem líos de... sinó és el propi autor mos explica d'una manera molt intel·ligent dins de l'humor negre, ja el dic, diferents situacions que faran que la gent es riga moltíssim, no? Des d'un detectiu hasta...
3: Fes-mos una xicotiva sinopsi.
4: Sí, vale. Correcte. Pues mira, pues el Cianuro lo que va és en un poble de Badajoz, no?
3: Badajoz.
4: Correcte, viuen Adela i Laura, que són mare i filla. Adela, que la fa Lola Calafí, és la mare, i Laura és Pepa Talents, que és la seva filla. Pues són dos persones que tenen una certa amargura dins d'elles i el que fan és intentar fer-los arribar a tots els altres intervinients de l'obra la seva amargura, no? I entonces eixa amargura tratada d'una manera còmica fa que es sorgisquen diferents situacions. N'hi ha per ahir un assassinat també. Ostres. Intervenix un detectiu un poc també, pues, que
3: resoldre el cas,
4: que intenta resoldre el cas de la seva manera. També tenim a Justina, que és Susana Soldevilla, que des d'ací pues, un salut a, una salutació a tots els que intervenen, no?
3: Ara farem un repàs.
4: Però vamos, l'obra no deixarà impassible ningú perquè és una obra, sí, no deixarà indiferent a ningú. És una obra que ens fa riure des del principi fins al final. Té moments molt bons que la gent, jo crec, que esclatarà a riure de manera generalitzada.
3: I hilarants. I des d'eixa amargura. A veure, el paper de Lola, a veure, conta'm, qui és Adela?
6: Bueno, jo sóc la mare de Laura i resulta que jo, el meu home fa 20 anys que m'ha deixat en caïra de rodes. O sigui, tota l'obra me la passe molt còmoda,
3: sí, no? sentadeta.
6: I molt tranquil·la. Entonces estic rodejada. La meva filla és una soltera amarga.
3: Mare meva.
6: I jo també, perquè tenim un abuelo que no mos deixa viure en molts anys ja i volen carregar-se-lo i no saben com. Entonces, per això és lo del Cianuro. Ah, bueno, és una comèdia d'humor negre, sí. Però molt, molt interessant. Ostres. Jo espero que vagi molt públic perquè van a passar-se-ho molt bé i estem molt integrats en aquesta obra i tenim un director que val molt.
3: Ai, director, molt bé.
6: I una apuntadora que també.
3: Més encara, molt bé, molt bé. A veure, Pepa, parla amb tu, a veure, també a Margareta, ahí, eixa soltera.
5: Bueno, doncs pues sí, jo sóc una xica soltera que no m'ha casat mai, que tota l'amargura que tinc l'explote en tots els demés,
3: sí.
5: Sobretot en Justina, que és una neboda nostra, i bueno, pues ja veureu.
3: No fem spoiler,
5: perquè si ho dic tot ja no.
3: Però
5: dins de l'amargura de ser una solterona, pues tot ens senta mal i pues vamos.
3: I a partir d'ahí es fa tota la...
5: I a partir d'ahí és tot el...
3: I, sí, saps, sí. Comença d'una amargura, però a partir d'ahí tot són situacions divertides. Sí. Està clar, anem a fer-ho eixe repàs, va. Contam, a veure, qui està en eixe elenco? A veure, Raül.
4: Pues bueno, l'elenco estaria encabezat per les companyes que tenim ací, per Pepa Talents i Lola Calafí. Després vindria Susana Soldevilla, que fa el paper de Justina. Rafa Abad, que fa el paper de Marcial, que és el detective. Paqui Albeza és Veneranda. Cristina Moreno és Auxilio. Irina Sempere és Marta. I Brian Fernández és Enrique. Ells dos són també part fonamental de l'obra, al igual que tots. Juan Carlos Arrabal és Guillermo. Sergio Fernández, que a part de tindre paper és, pues, ens ha fet el disseny gràfic una meravella, és el sàtiro. Ana Talens és Socorro. Remigio Domènech és Don Gregorio, el abuelo. I tenim la participació de Perfecto Sempere, que és el taxista.
3: Perfecto, un altre mític.
4: Correcte.
3: Que bo, el taxista. Només en els noms, Veneranda, Auxilio, Socorro.
4: No, ahir ja...
5: N'hi ha pas que para correr.
3: Sí, total. Molt bé, això seria el que és l'elenco.
4: Això és l'elenco, correcte.
3: En damunt de l'escenari.
4: Damunt de l'escenari.
3: I l'equip tècnic.
4: I darrere tenim l'equip tècnic, que és sempre d'agrair, i des d'ací jo els estime i els envie pues, un gran besito a tots. Així tenim a Montse Pérez, que és l'apuntadora, una gran ajudanta meua també. Tenim a Toni Soler, que és el tècnic audiovisual, que posarà el que s'encarrega de llums i so. Després tenim a Javier Pérez, que és el regidor, a part de ser regidor és el president de la societat, que també en tira una maneta. I bueno, i després estic jo, que m'ha tocat dirigir a tot este plantell de gent meravellosa, però que ahí està.
3: Molt bé, per donar-li ahí forma a tot.
4: Sí.
3: I m'has dit que el que és el disseny ho fa Sergio, pues està xulíssim, eh?
4: Sí, Fernández, eh? Sergio Fernández, des de que estic jo de director, ha comptat sempre en ell, i la veritat és que dona uns resultats meravellosos. També s'encarrega de les redes socials, del trabajo, i pues bueno, pues mos ajuda en el tema de disseny gràfic i tot, o sea, és una verdadera meravella.
3: Organitza, patrocina, col·labora, conta-me.
4: Pues bueno, l'organitzador seria la Societat Cultural del Trabajo, patrocina l'Ajuntament d'Alcoi, i col·labora, com sempre, des del Trabajo, pues, la Unió Alcoiana, Impridecor, que mos fa els decorats, TVA, Ràdio Alcoi, la SER, vosaltres, ahí esteu, esta casa tan meravellosa, Ciutat, el nostre, el Teatre Alcoi, Plaza Teatre, i Manetes de Punt. Manetes de Punt és l'empresa d'Irina Sempere, que també ens ha ajudat un poc, pues, en el tema de vestuari, algun tema de mobiliari i de més, que està també molt implicat.
3: Claro, perquè és que a més està, jo vos veig així en les fotos i és que esteu de los años
4: 60. Sí, sí, de los años 60 total. Sí.
3: Super lograts.
4: Sí.
3: Molt bé, pues jo crec que Montse, dis-me alguna coseta. Ai, ara què pots dir-me?
7: Què vols que el diga? L'obra és molt bona. Té una gran quantitat, ja no són actors o actrius, són amics, és una família teatral.
3: Molt bé.
7: I es disfruta moltíssim quan estàs amb ells. La meva faena és, bueno, corregir-los a tots de quan en quan, crec que em tindran avorrida, però no n'ha igual, és la meva faena. Espero que tot isca bé el dissabte i que disfruta la gent.
3: Segur que sí. Vale, doncs anem a fer aquest missatge final als oients de Ràdio Alcoi. A veure, Lola, bueno, encara que entraes, es poden aconseguir entraes.
4: Correcte. Sí, a veure, al ser en l'Alcoi Plaza Teatre, el que és Celestians, tenim la venda està en la pàgina web del teatre, posem Alcoi Plaza Teatre i en seguida mos apareix. Ahí tenim una secció que es poden comprar les entrades, encara en queden, con lo qual animem a tota la gent d'Alcoi i alrededors que vinga a passar-ho bé al teatre, com sempre, i el dia de l'estreno
3: en taquilla,
4: suposa que un cert temps antes per a que la gent puga comprar, i allí es podran també adquirir. Vale. Però vamos, jo animé a que si volen elegir puesto i tindre un puesto ja assegurat, millor que vagin a internet i que ho compren. Si no sabeu, sempre tindreu nets, nebots, fills per comprar.
3: A mi costa, eh? Jo entro en el web i comença
4: a... Per això ho dic, sempre n'hi haurà algú que mos puga ajudar a comprar-la.
3: I sempre tenim l'opció d'anar...
4: Eso es.
3: Ara sí, el missatge, Lola.
6: Bueno, es una obra que me encanta, que estimo la gust en ella, y que y en una compañía molt grata, y que espere que vinguen tots perquè van a passar-se molt bé. Pues esperem, no falleu.
3: Que bona és, eh?
4: Sí,
3: no, Pepa, t'ho va deixar difícil, ja.
8: Sí, no, és difícil superar lo que ha dit ella, estic d'acord en tot lo que ha dit ella, i res, pues això, dir a tota la gent que vinguin, que disfrutaran, que el teatre és cultura, que no se la deixen,
3: claro,
8: que és un patrimoni molt gran de les persones, i que estem allí per tots vosaltres.
3: Se vol trobar ja molt, quant temps porteu?
8: Molts anys. Bueno, ensenyar això alrededor de l'any o per ahir.
3: Pues imagina't.
8: Però uns mares, uns menys, un malalt, l'altre no sé què, vamos.
3: Quina faenassa, pobret.
8: Sí, sí.
3: Va, a veure aquesta frase, Montse, una frase final, xicotiua, dels oients de Ràdio Alcoi, que acudisquen.
7: Que vinguin tots, que s'ho passaran molt bé i riuran un muntó.
3: Ai, ai, ai.
7: A mi em veuran només en el saludo i espero que siga molt curtet, perquè no m'agrada estar damunt de teletables.
3: Però segur que estarà xulo. Que
7: sí, sí, està molt xulo.
3: A rabiar.
7: Gràcies.
3: Molt bé, doncs Raül, eixa última missatge també.
4: Pues res, dir que vinguin, que disfruten, i també jo des de la Parc en Toca donar les gràcies a la ciutadania, tant del COI com d'alrededors, per haver-me apoyat en esta locura de ser director de teatre, que disfrutaran, que jo crec que si han vist les altres obres, tant Sarsuela com teatre que ha pogut dirigir, saben el meu estil, i entonces res, és dir que vinguin, que disfruten, que després se'n vagin a sopar i que disfruten de part del teatre, que disfruten de la seva gent, del bon temps, i res, i que compreu les entrades que ahí estan a disposició.
3: Que en queden poquetes. Que
4: estan, sí,
3: que
4: no, no.
7: Que s'acaben, que s'acaben.
4: Que s'acaben, corrent.
3: Les quiten de les mans.
4: Eso es.
3: Molt bé, perfecte, pues res, ha sigut un plaer tindre-vos així els quatre. Moltíssimes gràcies.
4: Sempre,
7: gràcies a tu.
4: Igualment.
7: Gràcies a tu.
3: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy al COI anem a parlar d'una figura històrica, una figura clau com és el rei Jaume I, i per a parlar-nos què millor que tindre així en els estudis de Ràdio al COI a un amic d'esta casa com és Enrique Rodes. Bon dia, Enrique.
9: Molt bon dia, clar que sóc amic de Ràdio al COI.
3: Vaja que sí, dona gust sempre tindre't així perquè tot el que vens a contar-nos...
9: Va haver una temporada que estava tot així.
3: Sí, no? Segur. A veure, Enrique, conta-mos, perquè m'ho has comentat. Ostres, podria estar jo investigant,
9: jo és que crec que és una figura decisiva, molt important pel Regne de València, per la comunitat nostra. Va fer molt el Jaume I, va fer molt per nosaltres, i com ara es compleixen, prompte, juliol, es compleixen 750 anys de la seva mort, jo dic, xep, anem a fer un poquetet de recordatori d'aquest home tan excepcional per nosaltres. Va tindre una vida azarosa i atropellada.
3: Molt bé, el 27 de juliol m'has dit, el 68
9: en valencià o en castellà?
3: Valencià, en Alcoià.
9: En Alcoià, sí, així millor.
3: Nosaltres sabem parlar. 27 de juliol de fa 750 anys, sí, va faltar Jaume I als 68 anys a València. A veure, doncs què coses volies contar?
9: Doncs mira, jo crec que és un rei importantíssim per tota la corona d'Aragó, per les seues expansions, les seues lutxes, però no voldria parlar jo, perquè això ho coneixem ja tot el COI,
3: Jaume I,
9: o almenys els erudits i tot això, coneixen perfectament la conquista de València, la conquista de Múrcia, la conquista de Mallorca i les altres illes, quan es va rendir Mardonís i quan va luchar contra l'Azrac. Avui vaig a parlar de les coses més familiars, més personals, més humanes del rei en Jaume.
3: Molt bé.
9: Pues va tindre un naixement molt conflictiu. Va néixer en 1208. Son pare, Pere II d'Aragó, era molt libertinet, li agradava molt la vida alegre. I el clero, els nobles, tots, li diuen, escolta, ja està bé de juergueta, que la corona té que tindre un descendent, veig què fas, que no passa, que el tio, que no, bueno, total, que al final, forçadament, perquè això ho decidien tot, les altes distàncies, en qui s'havia de casar el rei, es va casar en Doña Maria de Montpellier. Per què? Perquè li venia bé a la corona d'Aragó, sempre li agradava molt estar en l'Occitània, li agradava, tenia molts per allí, molts enclaves feudataris d'ells, i entonces es feia falta a Montpellier. Bueno, total, en Maria Montpellier, però era un matrimoni que no li apanyava ell molt. Pa postres, va tindre una filla, sí. I no sé quin fantasma o qui li diria, només tindràs filles en eixa dona, eixa, no, total, ell volia un hereu, un volia un home, un mascle, i no hi havia manera, i total, que la rebutjava en la reina, no es gitava mai, i anava per ahir florejant en una i en l'altra va tindre 8 o 10 fills naturals, il·legítims, bueno, total, que al final el clero i la noblea es va posar fort i va dir, escolta, així hem de fer alguna cosa, i li van fer una treta. Li van fer una treta que li van dir, coneixem a una xica que és estupenda, que és molt boníssima, tal, però només té una pega, que ha de ser tot oscures i no li has de veure la cara. Ostres. Perquè vol mantindre l'anonimat. Total, que van enganyar el rei. I es va agitar en la seva dona, Maria de Montpellier. I va engendrar a l'any va néixer Jaume I el Conquistador, que va néixer en aquest any, en 1208. Això va ser en 1207, doncs en 1208 va néixer Jaume. Tot el que va tenir una infància fatal, perquè el rei el rebutjava, el va nombrar, no obstant, va dir que era el seu hereu, gràcies a això. Però fugia en la seva dona, no és, a ell, a Jaume el va veure dos voltes només. Ell vivia, va viure 5 anys en sa mare, en Montpellier. Allí parlava l'occità, parlava el llemosí, va ensenyar la llengua de sa mare, que era la d'allí, la llengua d'oc. Total, que Jaume va tindre un naixement fatal. A postres, a 5 anys, va morir son pare i sa mare. Es va quedar huérfano dels dos. El mateix any van morir els primers sa mare i als 3 mesos va morir son pare. Son pare va morir d'una manera incruenta, mal, en la batalla de Muret. És això, els cavalleros... que van acosar allí els albigenses, allí va haver una flora de lucha albigense
3: en aquesta batalla
9: Pere II però es protegia perquè eren feudataris d'ell, protegien que eren d'una secta, com si diguérem, contrària a la religió catòlica, i ell era molt catòlic, però molt catòlic, però feia el que volia. En resumides cuentes, que el va
3: en eixa batalla
9: va exigir que tindre-lo a ell de rehén, com si diguérem, d'eixa lucha, i va estar un any de rehén,
3: empresonat.
9: Faltaven
3: els dos al mateix any, es queda Jaume primer,
9: el huérfano de padre i madre a 5 anys d'ell. En 1213 van morir els dos. En resumides cuentes, és que el va tindre en Carcassona, el va tindre tancat allí de rehén, bueno, com un príncipe, no estava mal ni tot això, però el tenia tancat. Innocencio III, el papa, li van anar tots els nobles d'Aragó, que és el nostre rei, el nostre hereu, que això no pot ser. Total, gràcies a Innocencio III, que va fer molt per ell, el va nombrar, el va protegir i tot en moltes ocasions, el va alliberar. El va alliberar, però en el testament de sa mare, de Maria Montpellier, va dir que ella voldria que estiguera un temps, perquè com veia que el seu marit no li feia molt cas, ni li instruiria ni tot això, en els templarios. En els templarios.
3: Va estar baix
9: la tutoria, 5 anys baix la tutoria de Simón de Montrodó, en Huesca, Jaca, Huesca.
3: Mira, veus.
9: Total, que allí també parlaven llengües d'oc, tot això, l'Aragó i l'Occitània i tota la part nord de Catalunya i tot això, parlaven la mateixa llengua, com va continuar Jaume I 6 anys més parlant d'això. Després va tindre la majoria d'edat. Van fer reunions i tot això per donar-li el plebiscitari, però a tota hora estaven barallant-se els nobles en ell, a tota hora estaven barallant-se. Va tindre una infància fatal i això va quedar ell marcat per quan va crear el Regne de València. Va dir, este, el més bo que van tindre a València és que va ser superdemocràtic. Va dir, així vos donaré lleis. Les costums de València, digueu-me les que són.
3: Les furs.
9: Sí, els furs ell es va fer en llatí. Ell va fer en llatí i va ordenar que es tradueren en la llengua romans del poble, perquè tot el món pugui comprendre els furs.
3: Que xulo.
9: El llibre del repartiment també el va fer igual. El va fer també en llengua plana, valenciana o romance d'aquella època, perquè tot el món coneixeren tot el tinglau. Bueno, en resumides cuentes, li va donar a València totes les corts, li va donar una muntona d'organitzacions perquè pogués, la moneda, tot, perquè no dependira de res dels nobles d'Aragó ni de Catalunya, que no dependira, bueno, Catalunya no existia encara, eren tot condats, allò era la marca hispànica i es van fer ahir 8 o 10 condats. El més important va ser el de Barcelona. La de Barcelona va absorbir 4 o 5 condats més de per allí, Pallars, etc. Bueno, en resumides cuentes, és que va tindre el van casar forçadament. Ostres, també.
3: Pobre.
9: Sí, en aquella època, sí, pues, els reis la tenien que, claro, que els matrimonis tenien que ser acorde de a desitjos, claro, de reals. Bueno, total, que el van casar en la filla d'Alfonso VIII de Castilla.
3: Ostres.
9: Entonces, sí, que li diuen Leonor. Ella tenia 19 anys, ell 13 anys, imagina. Ostres, tu.
3: 13 anys, no,
9: en 13 anys, va, sí, quan sí, van consumar el matrimoni, va ser quan ell va tindre 19 anys. Mm. Quan va tindre 19 anys, van dir, anem a fer un xiquet. Vale, bueno, total, que ell era un home altíssim, tenia més de 2 metres d'altura, corpulent, forçut,
3: són molt, que són molts metres.
9: Les cròniques d'entonces, un home molt ben dotat, estava molt ben dotat.
3: Però 2 metres són molts.
9: Total, que va tindre en ella, va tindre un fill, Alfonso.
3: Mal.
9: Però que tenien una diferència d'edat tremenda i ell...
3: Què va passar després?
9: No li apanyava molt. Bueno, total, que va anar a rebutjar.
3: A Leonor.
9: I es va tornar a casar.
3: Sí.
9: En Doña Violante de Hongria.
3: Una Violant.
9: També era una boda també un poquetet per donar la internacionalitat a Aragó, en Hongria, que també eren del Sacro Colegio, del Sacro Imperio Germánico i tot això. Se li donava un caché al Regne d'Aragó. Eixa sí que van estar els dos enamoraets, enamoraig, a més no poder. Eixa va tindre 5 filles i 4 fills.
3: Ostres, nou.
9: El rei, a més d'això, va tindre dos esposes més. Les dos primeres van ser canòniques per la Iglesia. I les altres dos ja són, com si diguem, matrimoni civil. No va ser a través de la Iglesia. Però, no obstant, van ser reconegudes i va tindre 6 fills d'eixes dos altres.
3: Ostres. Altres, ja m'ha perdut, quan són 10, 16 fills en total.
9: Ell va tindre 28 fills en total.
3: 28?
9: Va tindre 6 amantes, i d'aquestes 6 amantes va tindre una muntona de fills. Bueno, no rasguem les vestidures, que en aquella època, i més un home tan fogós i tan fort, per fer xiquets. Molt bona persona, molt bé, es volia d'una religiositat tremenda. En Santa Maria li tenia una devoció molt gran. A totes les conquistes que feia, abans anava a missa, o sigui, un home molt devot.
3: Molt bé.
9: Resumides comptes, és que va tindre una sèrie de reboliques en tot això, i ja, com el dic, va dir, València no tindrà ningú problema, serà totalment democràtica, amb el poder, dependia de les seues infraestructures. En fi, estava ja molt malalt, va tindre lutges en Alarrac, va tindre lutges en Barcenís, van tindre lutges en tots els moros, en els cristians i en tot. Li va conquistar Múrcia pel seu gendre, perquè veigés lo altruista que era. El seu gendre era este Alfonso X el Sabio,
3: era el
9: casat
3: gendre,
9: en la seva filla, en la filla de Sant Violante. Bueno, total, que li va conquistar, aquell estava apurat, i no la preocupes, va conquistar Múrcia i li la va tornar a donar. Veus, ja la tens ahí tota pacificada. I el final d'ell, pues, va estar molt malalt ja. Les últimes fetges ja no podia aguantar més, va morir en València, conforme hem dit, i ara es compleixen els 750 anys, i això és fer el final de tot. Ells va ser enterrat primer que res en València, en Santa Maria, en la col·legiata Santa Maria, però d'allí el van traslladar al monestari del Poblet. En el monestari del Poblet, quan es va fer la
3: desamortització
9: de Mendizábal, van saquejar allò, van rebolicar tot. Després, el segle XIX, a finals del segle XIX, ho van tornar a reconstruir tot i van arreplegar tots els restos que van poder, i van fer, com entonces, el que l'ADN encara no s'estimava, el fèmur és el més llargot, seria d'ell. I així, d'aquesta manera, esperem que no es pot garantir que siguin tots els restos allí, ara, en el Poblet.
3: El monestari de Poblet. Està allí, ara.
9: Però, en fi, va ser una bellíssima persona i molt bo per la comunitat valenciana.
3: I que mos queda un minutet i mig, i al Coll.
9: Al Coll, home, ell va enviar
3: sí.
9: Va enviar una sèrie de ginets quan va haver la república de l'Arrac, va enviar així a reforçar el coll, va reforçar totes les zones perquè veia que es rebolicaven. Va vindre aquell de Granada, va vindre un poquet fortet en els benimerins i tot això, i van atacar el coll, i ell va fer tot el que va poder per al coll. I en el repartiment, el llibre repartiment, que el va fer ell també, o el dictava, per lo menos, però es va implicar molt. N'hi ha molts noms de Padalcoll, a qui donava coses en el coll.
3: Vale.
9: El nostre lloc, el coll. El coll en grega, no en llatina. En aquella època era així.
3: Molt bé, doncs això era un poc també el que volien que ens comentaris. Molt bé, doncs ha sigut molt interessant, aquesta visió més personal i més curiosa.
9: Jo ara et donaré un memoràndum que fer jo, perquè tu, quan tingues un ratet, que crec que no, tens molts ratets lliures.
3: Anem un poquet de cap.
9: El veig molt atareat. Tu llegues i t'enteraràs perfectament de tota la seva vida.
3: Jo vol dir que li pagaré una miradeta, segur. Però bueno, els nostres oients...
9: Sí, perquè et preguntaré, veure si t'ha semblat la lliçó.
3: Els nostres oients segur que han disfrutat molt en aquests 15 minuts. Moltíssimes gràcies, Enrique. Com sempre, un plaer tindre't així.
9: Para mí ha sido también un placer.
10: Declarando el comisario Villarejo por la operación Kitchen. Villarejo también está al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, pero se está retractando en algunos detalles. Dice ahora el comisario que no era una operación para intervenir a Bárcenas la información que perjudicase al Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
11: Villarejo ha situado el origen de todo poco antes del verano de 2013. El director de la policía, Ignacio Cosidó, le llama a su despacho y le dice que tiene un asunto muy importante para él.
12: Del propio señor Cosidó me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones sobre un asunto que había un interés muy importante.
11: Y le explican que debe captar al chofer de Bárcenas. Hasta ahí todo coherente con lo que declaró en instrucción. Hoy se retracta de la mayoría. Dice que el objetivo de espiar a Bárcenas era para encontrar su dinero, testaferros y relaciones con traficantes de armas, no para encontrar y destruir las pruebas que tuviera contra el PP en contra de lo declarado por el propio Villarejo en otras comparecencias, de sus propias grabaciones o de las anotaciones de sus agendas. Villarejo dice que si ahora cambia de versión es porque ha descubierto que hubo una reunión entre Rajoy, el emérito y el director del CNI para destruirle ante la hilaridad de la sala.
10: Los migrantes están más sanos y van menos al médico que los españoles. Así lo apunta el Ministerio de Sanidad en su informe publicado esta mañana sobre el uso que hacen del sistema sanitario público en nuestro país. Mariela Lorido, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Suponen menos gasto para el sistema, sufren menos patologías costosas y con mayor presión asistencial, consumen menos medicamentos y padecen menos enfermedades crónicas. No son ellos los que colapsan el sistema, según la ministra de Sanidad, Mónica García.
14: La población nacida en España presenta entre un 18 y un 51% más visitas a atención primaria, entre un 32 y un 69% más consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38% más enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España.
13: Y la contribución de la población migrante al sistema es mayor que su atención sanitaria, señala este informe con el que el Ministerio quiere acallar los bulos y desmontar la prioridad nacional de la ultraderecha de Vox que el PP está pactando en las comunidades autónomas.
10: Mientras, los obispos españoles concuerdan con la primera encíclica del Papa León XIV, en la que cargó contra los peligros de la inteligencia artificial y contra quienes la controlan. La Iglesia española la ha calificado esta mañana de valiente, ética y humanista. Por cierto, que en Canarias, finalmente, la Consejería de Educación ha suspendido las clases presenciales en Gran Canaria y Tenerife, mientras que dure la visita del Papa a las islas los próximos días 11 y 12 de junio. Además, Consumo pretende aprobar en cuestión de meses un real decreto de menús saludables, no solo en hospitales y residencias, sino también en escuelas infantiles, a las que quiere obligar a que promuevan la lactancia materna. Marina Fernández.
15: Fruta y verdura fresca diario, frituras máximo una vez por semana y precocinados una vez al mes, como mucho. Lo mismo que en comedores escolares, hospitales o residencias, con un añadido, la obligación de promover la lactancia materna, con espacios reservados a las madres y protocolos de recepción, conservación y manipulación de leche materna extraída. Lo acaba de anunciar el ministro Agustín Duy.
16: Vamos a garantizar menús saludables en una fase que es especialmente crítica, porque es cuando los niños y las niñas aprenden a comer.
15: Fuentes del ministerio apuntan un plazo de meses todavía para aprobar este real decreto, con lo que no cabe esperar que se aplique en el curso que empieza después del verano.
10: Deportes, Eloy Sánchez, muy buenas.
17: ¿Qué tal? Tenemos noticia de última hora relacionada con el Villarreal, y es que acaba de anunciarse a Íñigo Pérez como nuevo entrenador del submarino amarillo para las próximas 3 temporadas. En Navarro será presentado mañana martes 2 de junio a las 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cerámica. Además, hoy tenemos media day de la selección española y ahí tenemos a Antón Meana. Muy buenas.
18: Sí, ¿qué tal, Eloy? Muy buenas. Entrenamiento de la selección española. Está bien Lamine Yamal, está bien Nico Williams. No descarta la federación que puedan jugar los dos futbolistas el primer partido de la Copa del Mundo ante Cabo Verde en Atlanta. Como digo, ahora mismo el Media Day atendiendo Grimaldo, Oyarzábal y Rodri a los medios de comunicación. Mañana, penúltimo entrenamiento antes de viajar a Coruña para el partido del jueves.
17: Gracias, Antón. A partir de las 3 lo ampliamos todo en Ser Deportivos.
19: Cuanto más sabemos, más felices o más infelices somos. ¿Sabes a qué sabes?
20: Sabor de amor.
19: ¿Dirías que sabes estar?
21: En mi vida carece de sentido.
19: ¿Has tenido la sensación de no saber qué hacer con tu vida? ¿Sabes guardar secretos? ¿De qué te enteraste cuando ya era tarde?
21: Perdona, ¿qué?
19: ¿Estás enganchado a saber y ganar? Cuanto más sabes, más te falta por saber.
21: Sí, ya sabía yo que no te lo tenía que haber dicho, tío.
19: Que no te hubiera gustado saber.
22: ¡Ya lo sabía!
23: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
19: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro saber en la SER.
23: El faro con Mara Torres, Cadena SER.
10: De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
23: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
24: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
25: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
26: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
27: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
23: Radio Alcoy, Cadena SER.
28: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 28 grados centígrados.
29: Se necesita oficial con experiencia para carpintería de aluminio. Interesados, llamar al teléfono 96-554-7347 o enviar currículum a bolsatrabajo@seima-alcoy.es. Se precisa administrativo para media jornada, ampliable a jornada completa, con experiencia en atención al público. Interesados, enviar currículum al correo curriculummon@gmail.com.
3: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy al COI, el que anem és a parlar de les activitats, la programació cultural que té prevista el Club d'Amics i Amigues, Amigues i Amics de la UNESCO del COI. I per això tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi a una de les seues organitzadores, que és Joana Cirera. Bon dia, Joana, què tal?
30: Molt bon dia, Paco,
3: molt
30: què
3: bé,
30: tal, com
3: una
30: va?
3: Una vegada més, moltíssimes gràcies per estar així en els Igualment. Estudis de Ràdio Alcoi. I vens molt ben acompanyada per una
30: sí,
3: convidada molt especial. Espero dir bien el nombre, Verena Strix. Buenos días, Verena.
31: Buenos días, Paco.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
31: Muy bien, muchas gracias.
3: Muchas gracias por estar tú aquí en los estudios de Ràdio Alcoi.
31: A vosotros.
3: Porque nos tienes que contar cosas muy interesantes. Antes, ¿de acuerdo? Que ya tenemos esa actividad el día 3. Pero anem a veure, fem primer ese xicotiu repàs que fem mensualment de les activitats sí. que teniu previstes. Joana, fes-mos ese marc general, per fa.
30: Bé, mira, bueno, antes de començar volia donar-vos les gràcies a Ràdio Alcoi per l'atenció que sempre mos presteu.
3: Sí,
30: bueno, este mes tenim poquetes activitats perquè ja sabeu que en juny en Alcoi pues ja la gent comença
3: les casetes,
30: un poquet a dispersar-se sí. i el calor i tal. Bueno, sí. Mira, tenim el dimecres, dia 3, a les 12 del migdia una visita al MUPI, que és el Museu de Patrimoni Industrial d'Alcoi, que està en l'edifici, en l'antic edifici de la EPSA.
3: El viaducte.
30: El viaducte, exacte. El passeig d'Ovidi Montllor, número 1. I esta visita mos la farà guiada Josep Maria Gadea, que mos fa una visita especial perquè esta visita completa és una part allí i després ja passa per diversos llocs molt interessants per la indústria, per la zona, per la indústria alcoiana, la història, i s'acaba en la universitat actual. El que passa és que a les 12 del migdia, en aquestes temperatures, van pactar una cosa així en intermitja, en diapositives i tal, a més de lo que tenen allí en el MUPI.
3: Vale.
30: I després, eixe mateix dia per l'Esprà, és el dia de la bicicleta. I entonces, la persona que es presenta tant és Verena, ella mos va proposar de fer una charla perquè té una experiència de vida impressionant i entonces mos faria una conferència reflexiva i visual sobre el viatge en bicicleta que ha recorregut més de 22.000 quilòmetres, que això es diu pronte. Té un valor impressionant. Ella és antropòloga i nascuda en Alemanya. Bueno, de totes formes, ara ja parles tu amb ella.
3: La tenim així, ara després ens dona detall.
30: El dijous, este dijous mateixa, el dia 4, tenim de Gent de Lletres, que estem en l'edició número 12, pues tenim l'última conferència que mos la, bueno, conferència és converses, no?
3: Conversa.
30: Que seria amb Sonia López i ella pues està treballant en la llibreria Cosmos.
3: Sí, la veritat.
30: I sí, allí en la zona alta i ella s'ha definit com a recomanadora de llibres i d'il·lusions.
3: Que bueno.
30: O sigui, el títol ja promet, sí, no? Sí, és ja una persona, totes les referències que tenim, és una
3: va
30: persona... Va
3: estar molt temps també en Exlibris, treballant en BEA també, i ara porta aquesta etapa en Cosmos,
30: sí,
3: i superbona persona.
30: S'ha fet el de Cosmos seu, i sí, allò era superbé. Simplement antes era una papeleria.
3: I ara li ha donat
30: i ara li ha donat aquest caire que vamos, i a més ja dic, tot el món parla molt molt bé, jo crec que serà molt interessant.
3: Segur.
30: I és la darrera d'aquestes conferències.
3: Vale.
30: Estem molt contents, molt contentes de com ha anat aquest any, perquè aquest any ho han dedicat a gent que ven llibres.
3: Exacte.
30: Entonces, mos contes les experiències, que són coses que pues, normalment tu vas a la llibreria, recomanen o busques i tal, però saber com es veu des de l'altra part, pues, ha sigut molt interessant.
3: No, a Pili, per exemple, o a
30: Pau.
3: A Pili,
30: esta setmana, que ella és històrica.
3: Sí, és història, història absoluta.
30: Sí,
3: llibreria
30: sí.
3: Llorenç en 50 anys, imagina.
30: Sí, i bueno, els altres, pues, també.
3: Tot és molt bé.
30: I després, ja per últim, tindríem el dimarts, dia 16, a les 6 de la vesprà, tenim el club de lectura, que ja fa 6 anys que està funcionant. I este mes... estem llegint, bueno, més i mig, depèn lo que siga, com siga del llibre de llarg, un llibre que es diu El jardiler i la mort, que el títol el veus i para un poquet, però jo estic en el club este, he començat a llegir-me-lo i és una cosa d'una dolçor, sí, perquè sí, conta la mort del pare, però d'una forma bueno, espectacular. L'autor és búlgaro, Georgi Gospodinov, un poc complicat de dir, però bé, i és un guanyador de diversos premis i tal internacionals. El que passa és que no és una persona molt coneguda així a nivell, però que la persona que mos porta al club de lectura sí que coneix i mos dona sempre lectures que no són les habituals, entonces està molt bé perquè t'obri un altre camp. I per últim, pues, dir que seguís l'exposició d'Irene Almendros, Impressions, i que es pot visitar pues, sempre que n'hi hagi activitats o n'hi hagi alguna reunió allí, perquè ja les vam tindre seguit els primers 15 dies i ara pues, ja ho fem així.
3: Va.
30: I no sé,
3: més
30: ja, a partir d'ahir...
3: Més o menys el repàs. Va,
30: sí, ara l'últim que vaig a dir és una cosa.
3: Dis-me.
30: Que, mireu, tenim una pàgina web, està superactualitzada.
3: Vale.
30: Entonces la pàgina web és molt senzill perquè és clubunescolcoi.org, o sigui... Sea, tu poses un escolcoll i tis. Sí, ja, i ahí està totes les activitats, totes les coses, i a més en molta història, molta cosa. I després també lo que estem fent ja últimament, ja fa una temporada, és que tenim un canal de YouTube que és també molt fàcil de trobar perquè és un escolcoll. Vale. I entonces ahí estem gravant normalment les conferències que estem emitint, perquè n'hi ha gent a millor que en l'horari que estem no pot vindre, lo que siga, pues pot veure. Vale. No estan totes, perquè n'hi ha alguna persona pues, que no li va bé, entonces sempre hi ha que demanar permís.
3: Claro.
30: I en fi.
3: La de Verena estarà, la conferència.
30: La de Verena, que sí. Intentarem que estiga, perquè que sí. Si és audiovisual no sé com ho farem,
3: bueno,
30: però
3: bé, vosaltres arreglareu.
30: Però com ara tenim cita en el tècnic, de si ens n'anem,
3: ara, mira, darrere,
30: entonces
3: de la ràdio,
30: ell ja mos dirà. Bueno, pues, ja
3: perfecte, doncs això serà el mes de juny, que sí que és veritat, pues, que ja si el coll pues, pega aquest baixonet, sí, perquè sí, la gent, sí, però bueno, sí, que està molt bé també, encara el que hi ha, i sobretot este acte central. Verena, me decías que ya el valenciano empiezas a dar un poquito.
0: Sí.
3: Porque eres ya casi una alcoyana más, casi.
0: Casi,
3: que
0: sí.
3: Llevas una temporadita viviendo aquí en Alcoy.
0: Bueno, viviendo, la verdad es que la decisión de venir aquí a vivir ha sido recién,
3: vale.
0: Hace unos mesecitos, pero sí. Llevo ya casi 5 años viniendo muy a menudo aquí al paisaje de la montaña, de la Sierra Mariola.
3: Qué
0: sí.
3: Guay, qué guay, porque estás más o menos ubicada por el Barranc del Cinc.
0: Eso es.
3: Te podemos encontrar allí.
0: Bueno,
3: entre
0: sí.
3: Los buitres, ¿no?
0: Entre
3: Cañer,
0: los buitres.
3: Ahí está Verena también. Muy bien. A ver, Verena, háblanos de ti. Va, explícanos un poco. Primero hablemos de ti, porque eso, él nos lo comentaba ya, Joana, eres de Múnich, pero bueno, tiene una vida para hacer un libro o dos. A ver, cuéntanos.
0: Eso me lo dicen también, sí.
3: ¿También?
0: A ver, bueno, sí, antes que todo, muchas gracias por esa oportunidad, también al Club de UNESCO de Alcoy. Estoy muy feliz, la verdad, de poder presentar una pequeña parte de lo que es mi experiencia de hacer un viaje en solas, desde mi casa, donde vivía en esa época en Austria, en Viena, fuera de Viena, hasta, bueno, me llevó hasta la zona norte de Nueva Zelanda. Un viaje en bicicleta que no tenía al principio una meta, un destino. Por decir, pero pues resultó ser un camino de autodescubrimiento, de mucha comprensión, ¿no? De cómo funciona el mundo y la gente, las personas, así, desde cerca. Y salí pues con este interés, ¿no? De, pues como ya ha dicho Joana, que de profesión soy antropóloga. Y creo que fue también eso que me, ¿no? Que me llevó a hacer esto en bicicleta, porque para ir a la India puedo coger un avión, ¿no? Que era pues, sí, una idea de llegar hasta la India. Pero dijo, no, yo quiero viajar así de forma lenta, también en contacto con la cultura local, ¿no? Y ver realmente cómo cambia. Saliendo de Austria, ¿cómo cambia el paisaje cultural, sociocultural y también, ¿no?, físico? Y pues así fue ya hace 10 años. Es decir, que salí en marzo del 2017.
3: Vale.
0: No, 16, perdón.
3: 16,
0: claro.
3: 10 años, sí, muy bien.
0: Y
3: cogiste la bici, pusiste cosita y me dices, me voy. A ver,
0: sí,
3: dónde llego, más
0: bueno,
3: o menos,
0: en el año anterior había dejado mi trabajo, que trabajaba en la investigación por la sostenibilidad.
3: Ostras.
0: Vale. Era así un trabajo, muy, bueno, todo muy bien realmente, sí, ¿no? Como, pero había algo que no me cuadraba ya con esa forma de vivir y siempre era muy de buscar los lugares así más...
3: recóndito,
0: sí, eso, pocas sí. Conocidos y poco entonces conocido. Pues dejé mi trabajo y a pocos meses después me encontré con una bici de segunda mano, pues la mejoré un poco, puse las alforjas y todo lo que hace falta, ¿no? La cocina de gas, la tienda de acampada, el saco de dormir, unas partes que hace falta, ¿no? De reparación igual. Y me fui. Y tenía así más o menos un recorrido en la cabeza porque pues se pasa básicamente primero por el este de Europa, pero luego ya entras pues por Turquía y luego ya tienes que ver por dónde se pasa, ¿no? Claro. Porque sabemos ahí está el Medio Oriente, sí. Y no hay como muchas posibilidades de ir hasta, pues eso, hasta la India, pensaba yo, ¿no? Sí. Como por ahí. Y bueno,
3: ¿por dónde
0: y...
3: más o menos te metí? Sin hacer mucho spoiler, sí, para la conferencia, pero ¿por qué países aproximadamente estuviste?
0: Bueno, fueron 29, sí, países, 29. Y muchos de ellos, siendo antropóloga, sí, yo casi no la sabía que no dónde estaban ni qué cultura había, como la parte, ¿no? De la, digamos, la parte interesante igual empieza ahí por Georgia, Armenia, Irán, uh-huh, y luego todos los stands, ¿no? Turkmenistán, Uzbekistán, Tachikistán, Kirguistán, China, y luego todo el este de sureste de Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Myanmar, que fue recién abierto, ¿no? En esta época fue como recién que abrió las fronteras por primera vez desde mucho tiempo. Y ahí pues muchas veces te encuentras con lugares donde pasan pocas turistas. Así la alta montaña de Tachikistán, que hablamos ahí así de montaña de entre 3 y 5 mil metros de altura. ¿No? Son zonas muy poco habitadas.
3: Y una chica con la bici ahí.
0: Sí.
3: Qué valiente, por el amor de Dios, qué tía. Muy bien, Verena. Y llegas a la India, sí que fuiste, ¿no?
0: La
3: India,
0: pues mira, al final no llegué a la India.
3: Por razones políticos
0: más que nada, porque cuando estuve ya en Vietnam, cerraron otra vez la frontera entre Myanmar y India, que era mi puerta de entrada, pensada que voy a entrar por ahí. Y dije, pues si voy hasta Myanmar en bici, no voy a coger ahora un avión. No para hacer esto. Entonces sigo en bici y por eso pues me desvié, digamos, hacia el sur, pasé por Tailandia, Malasia, hasta Singapur.
3: Vale.
0: Y la presentación va a ser sobre esta primera parte, lo que llamo la primera parte, que es hasta el sitio más alejano en el continente de Eurasia, ¿no? De ahí donde termina la Asia continental.
3: De Viena a Singapur.
0: Sí.
3: Tenemos aquí descubrirse un mono en bicicleta. Muy bien. Y luego hay una segunda parte que ya hablaremos con Joana y con el Club de UNESCO, ¿no? Que podríamos, porque claro. ¿Qué hiciste? ¿No te paraste ahí?
0: No, ya llevaba como un año y medio casi de viaje.
3: Sí.
0: Y fue como, ya no era un viaje, era ya un estilo de vida, estar en bici, levantarse en la mañana sin saber dónde duermes en la noche, era como lo normal, ¿no? Y porque nunca se sabe hasta dónde llegas, pues hay muchos factores, ¿no? El mismo perfil del paisaje o muchos factores que es como, hay pocas veces que sabía, esta noche voy a dormir ahí. Y entonces... llegando a Singapur era como, vale, pues aquí estoy, ¿dónde podría seguir, no? Y conocí unos alemanes que también estaban en bicicleta, y ellos estaban diciendo, pues a Australia, y digo, pues tenéis razón, pues ahí Australia. Tengo todo un continente, ¿no? Para descubrir. Y así fue, luego cogí un avión,
3: ahí no podías ir con bici, ¿no?
0: Bueno, en barco, pero era ya la temporada de monzones así que sí, vale. Ahí es la segunda parte que ojalá algún día se pueda presentar también.
3: Australia y Nueva Zelanda.
0: Y
3: luego subiste un poquito más arriba a Nueva Zelanda. Uf, Dios mío, esto Willy Fogg, pero vamos, no sé, me has dejado, no sabes, yo creo que los oyentes también te estarán escuchando y dirán, madre mía. Bueno, oye, que súper chulo, muy bien, pues a ver, recordamos, miércoles, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, más o menos, ¿cómo tienes previsto hacer la conferencia?
0: Es una charla con visual, audiovisual, decimos, tengo preparado una presentación con fotos, vale. ¿No? Y es difícil elegir las fotos de tantos años, porque han sido al final más que 2 años de viaje. Sí. Pero voy a hablar un poco de lugares que para mí quizá fueran como... especiales o experiencias especiales, y también con esa vista, ¿no?, sociocultural, de cómo pues hoy en día sabemos que Irán, por ejemplo, en estos momentos, ¿no?, sufre así una situación y todo el medio ambiente, que ya no se puede tan fácilmente hacer un viaje a Irán, ¿no?
3: O muchos otros países
0: que yo he tocado, sí, y me siento muy afortunada de haber podido vivir esa experiencia en su tiempo. Y sería un poco también hablar de igual qué son las ideas que tenemos nosotros de esos países
3: y lo
0: cómo
3: que
0: es
3: tú.
0: Cuando estás ahí con el corazón abierto, todo lo que se recibe de generosidad, de hospitalidad de la gente.
3: Qué bonito. Y... porque, a ver, te lo voy a preguntar, ¿peligro? ¿Hubo algún momento de peligro?
0: Imagínate en bicicleta, ¿no? En las carreteras del mundo, pues sí, hay peligros. Pero yo creo que sobre todo son realmente ese contacto entre bicicleta y tráfico, coches, ¿no? Me atropellaron en China una vez. En algunas otras ocasiones estaba muy cerca de ser así cogido de un camión en la montaña y cosas así.
3: Oye, un libro, ¿no? Una película. Oye, muy bien, pues nada, muy, muy interesante, de verdad. Y que te tengamos aquí, que Verena haya llegado aquí al y que estés una, seguro que estarás una temporada larga con nosotros.
0: Sí, ojalá.
3: Muy bien, perfecto. Pues Joana, hemos quedado un minutet y pico, això, ¿no? Molt content, ¿no? De escoltar esta chica fantástica.
30: Sí, sí. Además va ser ella la que mos va buscar, pues, y mos va parecer genial, además, coincidís això.
0: El Día Mundial de la Bicicleta. Para celebrar ese día tan especial.
30: El mejor día no se podía ocurrir. No podía pasar, entonces...
3: Molt bé, perfecte. Por res, moltes gràcies a les dos per estar així.
0: Muchas gracias.
3: Dime en valencià, adéu.
0: Moltes
3: gràcies. Oye, y lo bien que habla, que esta chica parla castellà, parla tot.
30: Sí, perfecte.
3: Muy bien, muchas gracias, gracias.
0: Gracias.
3: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy al COI, el que anem és a parlar de les...

0: Molt bé, tio, un plaer, moltíssimes gràcies. El que volíem era, com d'ací no res, ja tindràs el ser deportivos al coll, el tindràs ací en aquestes hores, pues bueno, ja volem que vagi escalfant, no?
1: Sí, pues la veritat és que sí, perquè tenim que recordar que ara comença el Mundial i a partir del 11 de juliol, a partir del 11 de juliol, començarà el Mundial. Per tant, la programació especial de la ràdio, de la cadena SER, per tant, SER Deportivos, a partir de la una, després de l'informatiu de la una, estarem entre vostès. I com, claro, tu volies que anar a calfant, pues jo he vingut a aquestes hores. A aquestes hores normalment serà l'hora que estiguem un poquet abans, segons dies, perquè alguns dies estarà fina, uns dies estarà al zoco, uns dies hi haurà diferents coses, però bueno, després de l'informatiu de la una estarà
0: semanalment, un poquet més llarguem, més curs, segons la programació, però
1: s'adaptarem.
0: Pareix que s'ha acabat tot, però no, al revés, és que hi ha moltíssima activitat encara deportiva.
1: No, para, començant de que aquesta és la setmana més gran de l'esport a nivell local, l'esport en 3D, que, bueno, 5, 6 i 7, però des d'avui ja començarà les activitats. Avui tindrem una xerrada tècnica a partir de les 7:30 en el Parc Tecnològic de Rodes, que serà l'escenari. Recorda que habitualment sempre ho fem aquestes seccions en l'Àgora, les feia l'Ajuntament. Enguany canvia a la Parc Tecnològic de Rodes, que avui a les 7:30 estarà Carlos Gómez, que és doctor en Ciència de l'Activitat Física i Esport, entre altres coses. Una xerrada molt interessant. En SER Deportivos parlarem d'ell, perquè mos conte un poquet de què va exactament esta xerrada. I bueno, i ja continua tota la setmana en moltíssimes activitats. Però com dius, Paco, s'ha acabat el playoff d'ascens.
0: Ostres, la bona informa.
1: Després vull tindre't en SER Deportivos.
0: Mira, perquè després del torneig de la visita.
1: Saps per què? Perquè que a principi de temporada sempre es diu que el grup 3 de segona federació era el més dur, el més complicat, el que més...
0: no?
1: Vaig jugar el playoff d'ascens, el Reus, l'Alcoyano, el Poblenci i el Balears. Saps molts han pujat?
0: Cap.
1: Ostres,
0: cap.
1: Podia baixar uno.
0: 0 de 4.
1: Podia baixar uno en el play-out. Saps què ha baixat?
0: El Castelló.
1: És a dir, que hi ha una gran pregunta. És realment el grup 3 el més fort? Bueno, doncs dels 4 equips que han jugat play-off, el que tenia que pujar precís era el Sant Andreu, que va ser campió, i si no podia fer una altra cosa.
0: Un campió de cada grup.
1: Però els altres 4 no han pujat. Dos han arribat a la final, i dos ni siquiera això. Bueno, ahí ho deixe, és un poc...
0: Ho deixe cabre,
1: és de veres que,
0: pensaré, bueno, la resposta d'ací un rato i mitja.
1: Després ha pujat la Unió Deportiva Logroñés, on juga l'Alcoyà a l'Exterdà, va eliminar el Sanse, el Coria va eliminar...
0: El Sanse que va eliminar a l'Alcoyà, no?
1: El Coria li va eliminar a l'Oviedo Vetusta, que és el que volíem. L'Àguilas va pujar també i li va guanyar al Poblense, el Jaén va fer el mateix en l'Atleti Balears, i l'Obre se li va guanyar al Conquense, és a dir, Unió Deportiva Logroñés, Coria, Aguilas, Jaén i Ourense són els equips que en play-off han pujat, juntar el Deportivo Fabril, el Real Unión, el Sant Andreu i l'Extremadura, són equips. Bueno, doncs l'Alcoi no continuarà en segona federació.
0: De quin equip venia Fran Alcoi?
1: De l'Aguilas.
0: De l'Aguilas, vale.
1: Sí, sí, per cert, l'Arenas d'Armilla, de Jorge Molina, va guanyar 1-0 al Motril, és la ida de les semifinals, ara toca la tornada, i si passa ara esta eliminatòria, després ja seria al nivell nacional, que és on jugaria la... Bueno, doncs estem pendents dels grups valencians, català i balear, que són possibles rivals de l'Alcoyano, però insistim, estan encaminats, però encara es quedaria una altra eliminatòria. Per exemple, el Cornellà de Messi va guanyar 4-1 al Badalona en l'anada, també la Nucía va guanyar 1-0 al Levan B, i en l'anada la Penya Deportiva Santa Eulàlia va guanyar 2-1 al Manacor. Per què es fijem en aquests tres grups? Perquè si després passaren...
0: Se suposa que vendrien a jugar en el grup que el manté.
1: Efectivament, i sempre i quan després tinguin que fer una fase final. A lo millor després s'enfronten algú entre si, no ho ha mirat, però sé que el valencià sí que s'enfronta amb el grup madrileny, però els altres no s'han mirat. Així que, bueno, doncs així n'ha acabat.
0: Aquí estic pensant el Cornellà de Messi i el Manacor de Rafa Nadal.
1: Bueno,
0: vendrà Messi i Rafa Nadal al Collà.
1: Ojalà. Doncs, escolta, digue. L'Hospitalet de Jordi Alba ha sigut eliminat, però també era pogut, imagina't. Això sí, això era pogut pujar uno. Ha passat més coses. Esperem a l'alcalde, que, sí, que igual l'alcalde que quedaré jo en l'alcalde. Ah, vale, vale. Pues Daniela Picó.
0: Polifacètic.
1: Daniela Picó.

0: ¿Qué pasa, Daniela? Conta.
1: De un profesor te quiero venir aquí parla, ¿no? Daniela Picó, que va a estar en el europeo, campeonato europeo de gimnasia rítmica, va a acabar cuarta per equips, y Alba, en España, representando a España, va a ser cuarta. En el Alarrón va a quedar la que va a hacer Dasset. En el Alarrón, solo es un fan bean, o sea, voy a decirte que bean de toda Europa.
0: De clasificar, ostras, ya es molt.
1: Ya era molt, les va a clasificar en la 15ª posición. Sí. I és un mèrit més que suma Daniela Picó en el seu currículum que ens donarà alegries. Que, per cert, el qui segueix la gimnàstica rítmica, el grup espanyol va ser or.
0: Ah, sí,
1: no està en este... ella, exactament, ella parla ja com a individual, però l'equip va ser or. En BMX, que van tindre la Copa d'Espanya. Van tindre la Copa d'Espanya en Alcoi, un èxit, moltíssima calor, a xicharraig, tots. Moltíssima calor, però en quant a participació alcoiana va estar molt bé, tant de participant com d'èxits, i destaquem, evidentment, el rècord de la volta del circuit. Vicente García.
0: Hombre,
1: va fer 31 segons, 813 centèsimes. Algo brutal, algo fora de lo comú. És el rècord de la pista en campionat. O sea, no va guanyar un premi econòmic, a més de la seva carrera, evidentment, perquè es va deixar els altres quan havia arribat Vicent García, estava fent-se una Coca-Cola quan van arribar els altres. Però bueno, en qualsevol cas, és un rècord de circuit important i que van tindre en compte les 24 hores de muro, la bona afluència. Ara ja és 24 hores. I el Judo Club Alcoi.
0: L'esport en 3D.
1: Exacte.
0: Farem super...
1: retransmissió. Divendres per l'Espra. Divendres per l'Espra i dissabte pel matí.
0: I dissabte pel matí.
1: De 12 a 2 estarem allà en directe, en la tauleta on sempre, per a xerrar amb Marquitos i tot això. Així que res, l'alcalde ja està per ací i nosaltres anar contant que tindrem aquesta programació que no pararà, però... important, a partir del 11 de juny,
0: ha dit antes
1: juliol, crec que ha dit antes juliol, però no, 11 de juny, la setmana que ve, vamos.
0: En 10 dies, menys.
1: Estarem en este canvi d'horari d'esport. Així és que, pues, ja està l'alcalde per ací.
0: Isma, moltíssimes gràcies, tio. Segut un plaer escoltar-te, t'escoltem després en ser deportivos, com sempre, ja faré també la visita, però ara l'important és l'alcalde d'Alcoi, el deixe en ell i en la sintonia de suya en la ràdio.

0: Les la 1:34 de la vesprada, estem en directe i bé, després de parlar un poquet en Paco, toca el tour vostre i el tour de la visita també de l'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc. Què tal? Molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada.
0: Benvingut una més a la ràdio.
1: Moltes gràcies, així estem.
0: És un plaer tindre-lo i si vol pues, comencem ja mateix.
1: Quan digueu, sí, jo estic pues, preparat.
0: Pues a veure si, bueno, ara en seguida que entren comencen a entrar les llamades, començarem a tindre i a rebre aquestes llamades. Ja tenim a la primera, què tal? Bona vesprada. Ai, esta no és. A veure, hola, bona vesprada. No, pues no, pareix que ara sí. Hola, bona vesprada.
2: Hola, Isma, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, la bona vesprada?
2: Rafa, no, ¿estás a micrófono obert?
0: Estem en el micrófono obert.
1: Estem escoltant-li.
0: I escoltant-li.
2: No, però en aquest cas, no, que anava a dir qui era, però no volia. A lo millor en aquest. Sí,
0: està sentint-ho també l'alcalde.
2: Segura que sí. Bueno, anem a veure. A veure, senyor Francesc, mire, lo que vaig a dir-li és cansino. Sí que m'agradaria que em donés una definició que dic o que em digui, m'explique, en base i en criteri del que vaig a preguntar-li. El cas d'Entença no fa falta que enumerem molt. Està escoltant-me, no?
1: Sí, perfectament. Sí.
2: Ah, molt bé.
1: I molt atentament.
2: Molt bé, moltes gràcies. El cas és que no fa falta que parlem d'Entença, va? Exemple, el carrer, asfalt, preciós, tot, no? Però resulta que no ha sigut preciós. Ha sigut un desastre total. Des de l'asfaltat hasta en general. El que m'ha llamat l'atenció, i crec que en el seu dia vostès, són les plaques d'indicació de València, Alacant i tot això, s'haurà donat compte que s'han doblat, veritat?
1: Sí, algunes.
2: Sí, però ho sap també per què, no? Per les caixes dels camions i tot això. Lo que realment m'ha llamat l'atenció és que... Estan igual, però per què? Perquè s'han tirat igual, perquè la feina que es va fer mal. El manteniment va ser mal, perquè devien d'haver un tram més pagat dins, tocar les plaques i tal. Això ho puc entendre jo, perquè per això hi ha arquitectos, hi ha aparelladors i tal. És una cosa que no l'entenc, no sé vostè, el meu m'ho explica. Sobreentensa, no és acogedor, no és còmodo, de veritat, li dic, sí, una línia de banquets, sí, una via molt guapeta i tal, però nada còmode no són. Per exemple, no, recent, lo de l'entrada del coll, pel sur, la veneta, tot això, allà han posat uns banquets que són còmodes, a més d'una vista molt bonica i tal.
0: Lo que sí que li agrairia era molt que li fera la pregunta concreta perquè més oients pogueren participar.
2: Sí, gràcies, Isma. Les preguntes són diverses, claro, i no les podem aplegar a tot. I després, ja que Isma, que em dius el que em dius, només faltava el problema de la Rosaleda. Jo no sé si és qüestió de política, és qüestió de persones o què. Això fa, no tarda, no sé, un any porta, un any, quasi, i continua igual. I no sabem, vosaltres, la gent del coll, que és, el que està passant, si a aquest home no li interessa, i es feu pel dir, jo vull diners de l'Ajuntament perquè no m'interessa el que siga. Total. Malament. Lo de la Rosaleda vostè no té culpa, eh? D'això no té vostè culpa. I lo de l'intensa ja canvia. Com és possible una obra d'eixa importància que hi hagi en cases, mira bé, que es desau i es va llenar un poc cego, en lo que s'ha fet en eixa carrer, no ho entenc. Espero que em conteste. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per participar. Li contesta l'alcalde.
1: Bueno, gràcies a l'oient. Hem tingut ocasió de parlar en moltes ocasions amb vostè en els micròfons de Ràdio Alcoi sobre Entença. I, però que ha dit, bueno, lo del Pou Sego no tinc constància d'això, el cabegram d'Entença, hasta on jo sé, està en bones condicions i funciona de forma correcta. Sí que és un carrer que fa més de 10 anys que es va reformar i que requereix d'una actuació ara per a posar-lo a punt. Que és un fracàs, jo no ho compartisc. Tots hem conegut Entença abans de la reforma com eren els carrers d'estrets que no complien la normativa d'accessibilitat, que no tenia abans, que no tenia brat, un carrer que patia molt perquè suportava un trànsit molt, molt alt i que requeria d'una reforma que apostarà per les persones, ampliant els carrers, en Abrat, en Bancà, en bancs. Poden ser més còmodes o menys, o això també anem a revisar-ho, perquè estem preparant ara un projecte per a resoldre els problemes que n'hi ha dels clots, de les tapes de l'alcantarillat, que en el temps van enfonant-se i que s'han de posar al puesto i s'ha de millorar tot l'asfaltat. En aquesta millora també revisarem el tema de la senyalítica que vostè comentava, la senyalítica vertical, també de posar més bancs en respaldo per a que siguin més còmodes per a les persones, arreglar algun arbre també que de aparcar els cotxes està doblat i poder-ho endreçar, i crec que n'hi ha algun arbre, vaig veure ahir que vaig estar passejant per Entensa, que crec que s'ha mort i que n'hauria que reposar-lo i canviar-lo, no? I ara estem esperant a l'aprovació del pressupost, que s'aprova el dia 9 de juny, per a poder avançar en aquest projecte d'actualització d'un carrer important que ha tingut una millora important, però que després de 10 anys pues cal actualitzar. I respecte a la rosada que vostè comentava, pues en l'últim plenari ja va passar la rescissió d'eixa concessió, que va ser notificada la setmana passada al concessionari per a poder avançar i poder reobrir el més pront possible. Tots tenim molt d'interès, els veïns, els primers, els comerciants, l'Ajuntament, en poder reobrir el pàrquing de la Rosaleda i poder donar aquest servei tan important que donava.
0: Gràcies, tenim més telefonades, tenim ara dos esperant, anem per ordre. Bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Le quería preguntar al señor alcalde, a ver, ¿será conocedor de los problemas que existen en la carretera que va a Rambla Baixa y Rambla Alta? Esa carretera está muy estropeada, aparte de la zona que hubo un desprendimiento ya hace años. Está toda llena de unos baches, unos agujeros increíbles y no son reparados. Los propios vecinos son los que a veces ya, desesperados, rellenan los baches con tierra, con escombros, porque yo misma soy la tercera o cuarta persona que hace 2 semanas se me reventó una rueda al intentar esquivar uno de los baches que tienen una profundidad terrible, porque en esas carreteras no se puede correr, evidentemente. Y me ha tocado hacer un gasto ahí de cambiar las 2 ruedas, siendo ya el cuarto o quinto caso. Me refiero, no existe. Sé que vecinos de allí, de toda esa zona, han estado incluso en plenos del ayuntamiento a ver qué se podía hacer con lo del desprendimiento grande que hay. Aparte de eso, de cómo está la carretera destropeada, ¿me sabría decir el señor alcalde, por favor, cuándo piensan repararla? Si existe, porque ya le digo, esto no viene, como él sabrá, de este año. Llevamos lo menos 5 años con el tema. Por favor, que nos arreglen la carretera. Pasan una vez al año, que sí que es verdad que cortan la hierba, se esperan a que esté ya, que no, para que no salga más, y cortan una vez al año la hierba, pero el asfalto está terrible. Por favor, que nos dé una fecha de solución, porque es que estamos ya todos los que pasamos por allí. Somos 176 familias lo que hay por allí entre Rambla Baixa y Rambla Alta. Parece que es un camino, como que no pasa nadie, y pasa un montón de gente por allí, y en verano más, porque incluso no solo las familias, hay hijos que van con coches, hay de verano se pasa más por esos caminos, incluso gente de Pueblo Nuevo también utiliza esa carretera, y es que está de verdad, rogaría a los del ayuntamiento que se den una vuelta por esa carretera y vean el estado en que está.
0: Pues le contesta.
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted por llamar. Le contesta al alcalde.
1: Sí, és una situació que conec, i de fet en els veïns m'he reunit en diverses ocasions a l'Ajuntament, i també és cert que en els últims 5 anys sí que s'han fet actuacions i consensuades amb els veïns, el despreniment que va haver, ja li van comentar la dificultat que tenia perquè n'hi havia que retranquejar el camí, però els terrenys eren privats i no n'hi havia acord perquè era una empresa de fora de Alcoi la que tenia en propietat aquests terrenys per a poder ampliar el camí i allunyar-lo de la zona que havia tingut aquests despreniments, però sí que van parlar els veïns i van posar aquest quitamiedos per a evitar el perill que poguera produir-se, i algun rebatxeo també s'ha fet en aquesta zona en els últims 5 anys. I dit això, evidentment en les pluges de l'hivern i de tota la primavera aquests clots s'han fet més grans i n'hi ha que fer una actuació per a poder acondicionar el camí. Li ho he comentat a l'oient anterior, estem pendents de l'aprovació del pressupost per a poder tindre les partides econòmiques i poder fer alguna actuació de millora en el camí.
0: 1:44 minuts de la vesprada, tenim més llamades. Loa, què tal? Hola. Bona vesprada.
4: Hola.
0: Hola.
4: Hola. Hola, mira, voldria fer-li algun parell de puntes a l'alcalde, un respecte a tota la ciutat, que és el tema dels contenedors de plàstic i de paper, perquè ens omplin, estan en el carrer, no sé, segons tinc entès, hauria de fer l'empresa que s'encarrega de replegar o fer uns estudis en quines zones molt tarden omplir-se, perquè per tot el coll estan vent-se, principalment hi ha de contenedors de plàstics i de paper, i a veure si es pot fer aquest tema. I, bueno, no sé si dir-li la segona pregunta o em respon a...
1: Sí, sí, sí, diga, diga.
4: Sí, però la segona és en respecte a l'Hispanità, l'avinguda de l'Hispanità d'ací de la zona nord. Que és que resulta, bueno, els arbres jo crec que estarien millor enfocats a que s'hagueren fet, perquè els arbres poden portar cap a on uno vol, en forma per fer sombra, no? En forma de paraules, perquè unisquen uns en altres, com hi ha moltes poblacions, i no cap amunt, que l'únic que fa és tapar visibilitat i res més, no. Sombra en molts llocs en fa poca. I en respecte al passeig de la Hispanitat, segons tinc entès, en els bars estan ocupant prou més de la meitat de lo que és el propi passeig, con lo qual la gent no té que anar per la cera o anar apartant-se uns per altres. Entonces, si no m'enganyes, van posar unes jardileres, que estic veient que les han desplaçat un poc més allà de les faroles, unes jardileres que delimiten la mica ja estan tenint que estar a les taules, cosa que no es fa. Entonces, lo que dic jo, que ho ha vist en algun altre poble, que pinten una línia grogueta i que d'ahí no puga passar ninguna taula ni cabida ni res, i tots podem conviure bé, i aquesta responsabilitat que crec que hauria de ser dels dueños dels bars. Jo no tinc per què discutir en algú que estigui assentat o en el dueny del bar, què tal. A veure si l'alcalde pot fer alguna cosa ja... Bueno, i també per la neteja. N'hi ha bars que ho arregleguen, les taules, paper, la vespre i tal, i es diuen tot ple de paper, de colilles, no sé, els propis bars que per ells mateixos deuen de tenir un poc de consciència cívica i netejar-ho fins que passi la neteja. Pues és la policia fer un control sobre aquests temes de brutera, del lloc delimitat que tenen que tindre els bars en les taules,
0: pues
4: i tenen apuntar-li-ho perquè siga en compte.
0: Li contesta l'alcalde en la ràdio i diu moltes gràcies per tocar.
4: Gràcies.
1: Sí, moltes gràcies a l'oient. En quant a la primera qüestió, que era els contenidors de paper i plàstic, sí que ara en el proper, segurament este mes de juny que acabem de començar, adjudicarem ja el nou contracte de recollida de residus i neteja viària, i ahí va una revisió i actualització de totes les sis de contenidors, atenent també al que vostè dia, no? N'hi ha zones en les que el plàstic, el cartró s'omplin de manera molt, molt recurrent, i igual n'hi ha que reforçar en més contenidors, i altres que no van en tanta càrrega i es pot redistribuir en la ciutat per a prestar el millor servei possible als ciutadans. I en quant a l'avinguda de la Hispanitat, lo de la sombra, este cada setmana en motiu de la Fira Andalusa passeja prou per l'avinguda de la Hispanitat, i ara ja que que s'abres entre totes les fulles i totes les branques, n'hi ha prou, n'hi ha una sombra important en, tot el, en tota l'avinguda. Però el que vostè diu, que és que quan van creixent, van entrellaçant, se creen com una coberta els arbres que fan sombra, jo crec que d'això arribem tard, perquè ja estan molt crescuts aquests plataners que tenim, i això no tinc ni idea del tema de jardineria, no? Però jo crec que es fa quan són més joves els arbres i es pot anar moldejant, no? Per a fer aquesta sombra, i no quan ja són arbres molt, molt madurs com els que tenim. Respecte als espais de l'hostaleria, ahir la policia local està molt pendent de l'ús de les terrasses, que sí que hi ha casos i ocasions, no només a Avinguda d'Hispanitat, sinó en altres zones de l'Alcoi, on es posen més taules de les autoritzades, de les permeses, i totes les setmanes en la Junta de Govern aprovem multes a aquells que se cedeixen en l'ús de l'espai públic més enllà del que tenen autoritzat. Sí que n'hi ha zones que tenen les marques en la vorera per indicar-ho. Nosaltres tenim l'obligació, tots els hostalers, de tindre un plano en la porta de l'establiment on indica quina és la capacitat de taules que pot tindre en els veladors. Però ja li dic, al final estiga la línia en terra o estiga en un altre puesto, la funció al final és la mateixa, perquè quan passa la policia comprova si s'ha accedit o no i sanciona. Per tant, això està fent-se, no vol dir que no s'excedisca ningú, que tots sabem què passa, però sí que hi ha un control per part de l'autoritat per intentar evitar-ho.
0: Gràcies, alcalde. Tu més telefonades. Hola, què tal? Bona vesprada.
5: Hola.
0: Hola, és vostè, sí.
5: Hola, bon dia, Toni.
1: Bon dia.
5: Volia demanar-te un cas d'humanitat, perquè tu passes moltes voltes per ahir i la Catòlica, i en la Catòlica número 33, al costat de Pintura del Montó, ahir diu un xic que va en tac-a-tac i camina molt mal, tindrà la nostra edat, per no sé, per un accident d'algo, va tindre. I això de les seres des de Pintures Montó fins a el que era el bar Miami, estan, es varen i estan fetes pots. El xic té que baixar arrastrant-se per les parets per no adorar-se. Jo crec que és l'únic del xic, que pega la volteta pel matí i una volteta per l'altre. N'hi haurà pressupost o no n'hi haurà pressupost, però aquestes aceres podrien arreglar. Simplement estic demanant el tros que va de Pintor Cabrera a Entensa, que això és no res. I el xic pega una volteta i ja està. És simplement per humanitària. Perquè si el vingués baixar, baixa arrastrant-se per les parets perquè no pot caminar. I pega la volta el matí i per l'estrada.
0: Bueno,
5: simplement era això.
0: Gràcies. El got està per la ràdio. Gràcies per tocar.
5: Gràcies.
1: Bueno, n'hi haurà pressupost, però independentment d'això, perquè estem parlant d'una actuació que no és una qüestió de quantia econòmica, enviaré a les brigades per a que revisen la vorera d'aquesta zona i facin la reparació que pertoque per a que sigui en condicions. I moltes gràcies per fer-me saber.
0: Una 52, tenim més telefonades. Bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
0: Bona vesprada.
6: És referent a la zona del viaducte, antes d'arribar a lo que és la placeta de l'Hospital Soco Noruego. En festes van posar les plaques per a no aparcar permanents. Jo no sé si és que s'han oblidat de llevar-les o estan ahí per algo. Ho dic perquè la gent que treballem per ahí, vivim, és estudiar, l'associació de veïns, és una zona que costa una barbaritat aparcar. I ahí, pues he revisat a veure si les poden llevar.
1: Són plaques mòbils.
6: Costa moltíssim.
1: Són plaques d'aquestes de peu.
6: Són plaques mòbils d'aquestes de peu. Entonces, jo no sé si és que s'han oblidat de llevar-les o estan ahí per algo. Són de les que tenen el peu i una pedra
1: sí,
6: de les bàsiques. Vale, és que és una zona que és una locura aparcar. I per ahí es menegen molta gent. Vale, això era només.
0: Gràcies, gràcies.
1: Vale, pues, o revisem, passem nota perquè ho comproven, de si no fa falta, igual a banda de festes, perquè que també estaven fent alguna obra allí, igual també és el motiu, però si no tenen ja la finalitat per la qual van posar, que es retiren i que els veïns se pugui utilitzar-ho.
0: Gràcies, més tocades, bona vesprada.
7: ¿Soy yo?
0: Sí, es vostè.
7: Hola, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
7: Bueno, señor alcalde, yo volia parlar-li sobre la Rosaleda. En la Rosaleda, pues, a Collans esperàvem que això haguera sigut diferent. Ho han volgut carregar tant de vegetació que de bonico ho han fet lleig. Perquè resulta que li han posat estes uns matolls que són els que separen també el carril bici de la carretera, i ahí ho han posat. Però és que això és una cosa molt desgarbà, i el que fa és que tapa els rosers i tapa moltes coses que han posat ahir, i entonces fa lleig. Jo vaig passar ahir, jo vaig veure i vaig dir, està tapant-ho tot, perquè és que això creix molt, i és una cosa molt desgarbà i de bonico no té res. No es podria això fer un arreglet, a veure si llevant eixes mates tan lleges, perquè la veritat és que decoratives no són. S'esperaven roses precioses, grans, han posat roses molt xicotiues, la majoria, n'hi han també grans algunes, però a veure si li poguerem fer un altre acabament, perquè de bonico no està. Ja està, simplement era això. Gràcies.
0: Gràcies a vostè.
1: Evidentment, per als gustos, colors, ara tenim una zona verda, jo el diumenge sol baixar de més en el meu fill i a mi m'agrada i està molt bonic, n'hi ha rosers, n'hi ha cipressos, n'hi ha arbres de diferents colors, està en el matoll ese que vostè diu, vaig a fer-li una confessió. A la meva dona tampoc li agrada i també m'ha criticat per posar-ho. No ho vas posar jo ni ho vas decidir jo. Però vull dir que n'hi ha gent que li agrada un tipus de planta i gent que li agrada un altre tipus de planta. També he de confessar-li que a mi sí que m'agrada. Però sí que és cert el que vostè diu, és un matorral que creix molt i que per tant n'hi ha que anar podant perquè no es menja tot el que n'hi ha al voltant. Ahí li dona tota la raó, també és una planta de ràpid creixement i que pront va omplint l'espai en el que està i que per a mi fa bonic, ja dic, n'hi ha gent que no li agrada. Però bueno, n'hi ha una diversitat de flors, de plantes i d'arbres molt gran, igual que els arbres, que també n'hi ha gent que m'ha dit és que els arbres no fan sombra, pues necessita un creixement i aniran fent i quan estiga tot crescut, els rosals, els arbres i tota la diversitat que n'hi ha allí, i va quedar una plaça encara més bonica del que és a hores d'ara.
0: Queden 3 minuts i mig, demana brevetat a la següent persona perquè li pugui contestar. Bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
0: Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Sí,
8: senyor alcalde, jo sóc el que li ha tocat a les voltes preguntant per els setos de l'Avinguda d'Hispanitat i els passos sí. Improvisats dels camareros.
1: Sí.
8: I ja no per els setos, el que va comentar vostè a voltes, que algun dia pues, algun camarero pues, n'hi haurà alguna desgràcia.
1: Correcte.
8: Entonces, senyor Xina, que ja ha comentat antes, que va pegar una volteta esta setmana per la Hispanitat, com ho veu això? Ja ha parlat en l'assessor de guis que em va comentar i tal, comença la cosa.
1: Sí, estem adelantant el projecte i jo sé que pareix una excusa, no? Però creiem vostès que no ho és. S'ha aprovat molt tard el pressupost de l'Ajuntament i és el que ens habilita a poder disposar de diners per a fer moltes actuacions. Ara, el moment en el que estiga, podrem ja acabar de fer el projecte, poder licitar i podrem fer aquesta millora en el que, com ja es va dir, regulem per a que els setos es respeten i no pugui creuar la gent per on vulgui, sinó per els passos de peatons, ampliant també el número de passos de peatons per a facilitar també el treball dels hostalers, però sobretot protegim els setos per a que puguem tindre un passeig com toca.
0: Un minut per a la pregunta, un minut per a la resposta. Bona vesprada.
9: Bona vesprada. Doncs
0: pues això, un minut per preguntar.
9: Sí, sí. Toni. Escolta, mira, estem ja igual que l'any passat, tot lo de la caseta Madrid hi ha una herba grandíssima que és pólvora. que ja saps que l'any passat es va pegar
1: sí,
9: poc.
1: Sí, sí, sí, sí.
9: Entonces, a veure si ho fem ja, perquè és que un any tu saps massa que s'ha adelantat el cicle de la calor i entonces allò està fet una merda. L'any passat va començar en lo privat. Jo pense que l'Ajuntament també tenia que a estos tíos obligar-los a que ho segaren. M'entens el que vull dir?
0: Pues li contesta l'alcalde enseguida.
1: Perfectament. En guany no és que s'ha adelantat, sinó que en tota la pluja que hem tingut en la primavera n'hi ha més matolls que mai. És un perill. Veurà que estan les brigades de l'Ajuntament sense parar, intentant segar tota l'herba que n'hi ha per ahir. I bueno, també anem a requerir als propietaris privats per a que actuen i evitar el perill, que ja vam tindre un susto l'any passat, de cara a l'estiu.
0: Pues en això acabem ja des de la esperada. Alcalde, gràcies per vindre a la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, i als oients per participar.
0: I als oients també, evidentment, part més que important per a que aquest programa continuï. Van ser les 2 de la esperada. A les 2 i 18 ja hora 14, Ser Deportivos 3 i 20. I continua ara la programació nacional i internacional de la cadena SER, que poden escoltar com sempre ací, en sa casa, en Ràdio Alcoi. Fins després.